0: es Laura.
1: Claro, qué suerte, Laura. Partidazo.
0: Es que son de estas parejas que fan rabi, pero fan rabi, no pasa nada. Les queremos. Os contamos una cosa. Vamos a abrir este melón. Nos ha traído un bizco, un gotó.
1: Ay, no
0: que
1: me...
0: no sabe lo que manches.
1: ¿Y dónde está?
0: Ayer. Esto fue ayer. Pero es que antes de ayer nos hizo una tarta de 3 chocolates, que era como, no voy a decir marcas, pero era
1: nada.
0: Como...
1: Hoy no te ha ido nada, ¿no?
0: Hoy no, pero bueno, nos ha endulzado la semana a unos niveles.
1: Ya está, ya está.
0: Felicitats, Bernat. Tenemos un gran cuiné en el equipo, ¿eh?
1: Sí. Qué bien.
0: Porque Sonia y yo no soy moon, ya te lo digo.
1: Yo sí, yo soy buen cocinero también. Sí. Me defiendo. Sí. Cuando quieras hacemos un mano a mano en cocina.
0: Qué bien, pues mira, yo haré el test.
1: El test, vuelve. Oye, que tenemos un poquito de sección, ¿no? De Pepi Punto.
0: Tenemos Pepi Punto, tenemos careta nueva.
1: Tenemos careta nueva que es estupenda, que la ha hecho Bernat.
0: Fantástica.
1: Tenemos, después hablaremos de una mini sección que hemos metido dentro de la sección, que esto me gusta mucho. Y después el tema de Pepi Punto.
0: Pepi Punto, que hablamos de. La canción nos ha dado una pista fácil.
1: Claro,
0: fácil,
1: yo
0: ¿no?
1: creo. A ver si. Lo decimos ya, ¿no? A ver si la gente que está haciendo lo mismo, que seguro que no, o algunos sé si. Si está haciendo lo mismo que hacía en el mes de agosto, en septiembre. ¿Qué ha cambiado?
0: Ya te digo yo que no.
1: Ya, pero alguno que sigue de vacaciones.
0: No, hay mucho... Sí, hay gente que sigue de vacaciones, sí. Otros ya se han incorporado, otros se van ahora.
1: Exacto.
0: Es que esto de las vacaciones y agosto...
1: Sí, pero
0: decir...
1: aparte después el tema de llenar las... Yo qué sé, cambiar las sábanas, ir a la playa, las toallas, el colegio, los niños, los libros, se maldata. Si sigues haciendo trampo para todos, arroz a la cubana, yo qué sé.
0: Claro, no, y además pasa una cosa. Con este verano tan caluroso que estamos teniendo
1: tan
0: en septiembre...
1: Caluroso.
0: Claro, un septiembre que tiene cara de julio. Claro, es verdad que la vida nos obliga a entrar en septiembre, la vuelta al cole, volvemos al trabajo, en fin. Pero la temperatura nos dice que vete a la playa.
1: Vete a la playa. Y claro, la playa
0: no
1: se puede porque parece un cocido madrileño o un bullit de peix o una sopa y un bullit, porque la agua no puede ser más caldeada.
0: Ostras, lo hemos explicado de tantas maneras todo el verano.
1: ¿Y cómo esta no la habías explicado?
0: Nunca.
1: Es que es una sopa de galets, ¿no? Rellena. Es que te da un mal rollo entrar en el agua.
0: Y un arroz brut.
1: Un arroz brut. Esto sí, un poquito brut está el agua. Tanta crema
0: es
1: y tanta
0: un arroz
1: gente.
0: Brut.
1: ¿A que sí? Las piscinas.
0: Calentat
1: y las piscinas.
0: Brut.
1: Por favor, no. Algo tenemos que hacer.
0: Qué descripción más buena acabas de hacer.
1: Sí, y mejor bañarte en tu casa y te das una vuelta por la playa, ¿sabes?
0: Sí.
1: Porque, bueno, qué dolor.
0: No, es que la temperatura del... Es una realidad.
1: Sí.
0: La temperatura del mar está más alta que nunca.
1: Exacto, estábamos a 33 grados.
0: Es Dragonera, sí. La boya de la Dragonera marcó 33 grados.
1: Qué barbaridad.
0: Disparate.
1: Sí, pues nada. Eso queremos saber.
0: Que cómo vive en septiembre.
1: Cómo
0: vive en septiembre. Si siguen haciendo muchos planes de verano.
1: Si seguís aún saliendo a las terracitas, quedando con la gente, sacar a los niños al parque, porque aún la gente, los niños no han empezado el colegio.
0: No.
1: Claro, los niños hay que activarlos, pero sus madres, padres están currando.
0: Sí.
1: ¿Cómo se organizan?
0: Los
1: abuelos,
0: Cristo bendito.
1: Pobrecitos abuelos, benditos sean. Los abuelos.
0: Cooperíamos entonces de abuelos. Cooperíamos
1: entonces abuelos, pero a ver cómo se organizan. Eso queremos saber.
0: Y pedimos canciones.
1: Sí.
0: También.
1: Pedimos canciones
0: del verano.
1: Canciones del verano, porque seguro que habéis escuchado una canción que sea vuestra canción preferida o la que escuchabais toda la vida. ¿Te puedo decir el nombre de la sección? ¿O la decimos más adelante?
0: Sección, hay dos temas.
1: A ver, vamos a organizarnos.
0: Vamos a organizarnos porque a Pep le gusta mucho meter secciones dentro de la sección.
1: Sí.
0: Entonces, hay una sección que se queda con nosotros toda la temporada.
1: Toda la vida.
0: Que es una canción, luego la explicaremos y le pondremos título.
1: Vale.
0: Y esto se va a quedar toda la temporada.
1: Exacto.
0: Y tiene que ver con una canción, con una dedicatoria que vamos a hacer todas las semanas.
1: ¿Y por qué?
0: ¿Y por qué
1: la pones?
0: Claro. Vamos a volver a los tiempos de la gramola.
1: Nos gusta mucho.
0: Y de dedicar canciones en la radio.
1: Por favor.
0: Y hoy lo que les pedimos, porque la semana pasada hicimos un max mix de canciones del verano, pero nos quedamos cortos.
1: ¿Ah, sí?
0: Y entonces hemos dicho, vamos a completarlo con un max mix.
1: Te ha gustado el max mix que te ha mandado, ¿no?
0: Perfecto.
1: Verano.
0: ¡Uro!
1: ¡Oh, bomba, por favor!
2: ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy!
0: Esto ha tenido que...
1: ¿Es necesario este tono de voz?
0: Voy a hacer una ofensa muy gratuita. Esto ha tenido que ser idea de Juan Andrés, que acaba...
1: No, dice que no.
0: Pobrecito mi Juan Andrés, que tiene un gusto musical extraordinario.
1: Sí, siempre
0: era
1: nos
0: una
1: pone
0: broma.
1: El puntito musical.
0: Esto no le gusta a nadie y lo hemos bailado todos.
1: Bueno, yo creo que en un momento dado unas cuantas aguas congas a las 4 de la mañana en la verbena del pueblo que sea, te la pones a bailar.
0: No.
1: Y un karaoke también. Según el estado, te la pones a bailar. Venga, y a cantar. Vale. Pero a mí me supera.
0: Hombre,
1: en África es un personaje que me supera con ese grito y ese tono de voz, ese look. ¿De dónde lo has sacado? Es necesario.
0: Movimiento sexy. Sí. Ay. Bueno, canciones del verano.
1: Eso,
0: que nos pidan los oyentes su canción del verano.
1: ¿Cuántas cosas les pedimos?
0: La de su vida,
1: ¿eh?
0: La de este año, la que quieran.
1: Pero hemos venido así con ganas.
0: Ay, sí, saque de manas de cosas.
1: Saque de manas, pues ya sabéis. Traenos un aperitivo.
0: Un algo.
1: Venga, fins ara.
0: Gracias por venir, Pep Noguera. Que te mañorata, la una, Pepi Punto, después ni tú ni nadie, un montón de cosas hoy. Antes, volvemos a Llucmajor enseguida.
3: Hoy por hoy, Mallorca.
4: Súmate al sprint de ofertas de Carrefour, como el salmón noruego por medios o enteros a 9,25 euros el kilo, o el aceite de oliva virgen extra con sur 5 litros por 19,95 euros. El litro sale a 3,99 euros. Y este domingo 6 de septiembre abrimos nuestros centros de la isla en el horario habitual.
5: Atención, últimos días, solo hasta el 7 de septiembre. Con el tijeretazo de Ópticas Florida, aprovecha el 50% de descuento y paga solo la mitad.
6: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
7: Estudia el grado en diseño en ADEMA, en el campus de Inca. Desarrolla tu creatividad y convierte tu talento en proyectos reales a través de talleres, prácticas y colaboraciones con profesionales y marcas. Vive lo que te apasiona. ademacampusinca.com.
8: Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O eso creíamos. Del 1 al 7 de septiembre llegan los Jurassic Days al centro comercial Porto Pi. Dinosaurios hiperrealistas de hasta 6 metros. Pases a las 6, 7 y 8 de la tarde. Algo gigantesco se acerca a Porto Pi.
9: Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
10: ¿Sientes que tu sonrisa te frena a la hora de sonreír o comer? Después de más de 25 años cuidando sonrisas, Clínica Dental Croque llega a Mallorca. Expertos en estética y casos complejos. Te esperamos con nuevos tratamientos y mejor atención. Clínica Dental Croque, Avenida Comte de Sallent, Palma.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
13: Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Sa Feixina, Puente Paseo Mallorca. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner. 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
14: Organiza Radio Mallorca Cadena Ser. Colaboran Tacobel, Udon, Reifama, tu almacén de construcción, Universal Beach Hotels, CaixaBank, Universitat de Mallorca, ADEMA, Mercedes Autovidal, Cobra Reis i l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma.
3: Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.
0: 12 y 42 minutos, Llucmajor aprueba la adjudicación de un nuevo contrato con la empresa Urbaser para hacer frente a la recogida de residuos en este municipio, para acabar con la acumulación de basura, con el caos evidente y que nos han ido relatando los vecinos de esta localidad a lo largo de las últimas semanas, meses, aquí en el programa. Es un servicio que en los últimos meses, como decimos, años para los residentes, ha evidenciado que está desmantelado, ¿no? Con esas imágenes de montaña de basuras en muchos puntos y urbanizaciones de la localidad. La adjudicación ha salido adelante a pesar de las duras críticas de los grupos de la oposición en un pleno que ha seguido Sonia Trujillo. Volvemos a Llucmajor, Sonia, ahora con todos los sonidos de este pleno muy intenso.
15: Sí, un pleno muy intenso y, como bien decías, con duras críticas por parte de la oposición. Ha sido un pleno tenso y que también ha generado expectación entre los vecinos, preocupados por la situación que están viviendo en sus calles con montañas de basura acumuladas. Han decidido acudir también esta mañana a este pleno extraordinario para conocer de primera mano los detalles de esta adjudicación del nuevo contrato con la empresa Urbaser. Santiago Muñoz y Guillem Roig, ambos de la Asociación de Vecinos de Llucmajor, destacan que es muy necesario este nuevo contrato.
16: Què pensen els veïnats d'aquest nou contracte dels FEMS?
17: El contracte és necessari, nosaltres pensem que és necessari, el que passa que està molt mal redactat. Es podia fer, de fet, d'una altra manera més ben feta, però el contracte és necessari. Necessitem una empresa que ens reculli els FEMS, per lo menos comencem per algo. Després anirem, suposo que els polítics sabran rectificar damunt de el que vagi passant. Ara nosaltres que som d'aquí, la representació del poble, si nosaltres com a representants del poble de l'Associació de Llucmajor veiem que el poble molt recull en els FEMS, amb aquest pas d'altres ja seria interessant.
16: Com ho està visquent el poble? Vostès que són la veu dels veïns, quina és la situació que ens descriuria ara mateix a Llucmajor en relació amb els FEMS que ja porten setmanes així?
17: No, setmanes no, anys. La situació és caòtica, crítica, i esperem que aquesta empresa, quan actuï, comenci a fer net. Perquè és el que esperem, és el que desitgem, és el que crec que el poble se mereix.
16: En quina situació s'estan trobant els veïns ara mateix?
17: Amb brutó a les portes de casa seva. Totalment. Bosses sense recollir, se van recollint, però se van recollint quan es veu, quan tenen un camió o el que sigui, però al principi bosses i bosses i bosses i acumulació de bosses. Secretari, ara en parlàvem d'això, no, Guillem?
18: Totalment d'acord, que fins ara han tingut molt de dies en el poble, el que és el poble, sense recollir. Després el l'endemà recolleixen el dia anterior, el de dir això i el de lo millor fa tres dies que encara és, ho mesclen tot, pareix. Quan, i no? Nosaltres ens esforçàvem en separar i reciclar el reciclatge, i el servei ha estat molt deficient. I llavors també hi ha qualque bossa que això amb ocasió d'això de porta a porta que vessa líquids i fa pudor, cera i embruten les ceres, i en quant a urbanització en general, un servei deficient i insuficient en quant a freqüència de recollida dels contenidors. Aposta públicament, sempre surten les muntanyes de bosses de fens allà en els contenidors i en són conseqüent plagues de...
16: Això no va demanar, perquè més enllà de l'olor, de la imatge, de tenir les brosses...
18: Rates, és... cucaratges i tot el que indesitjable que se pugui imaginar.
16: Clar, la preocupació no... dels veïns.
18: Sí, sí, sí, totalment d'acord. El que jo no puc, ara jutjar el 100% del contracte, perquè jo no he tingut ocasió de llegir-lo, ara precisament en parlen en el pla, l'oposició diu que és insuficient i segons l'oposició s'està hipotecant el municipi per 8 anys més com a mínim, i segons l'equip de govern, segons el que he pogut sentir, perquè jo no era des del principi, però pot tenir defectes, però s'ha de deixar que comenci a funcionar i després ja veurem.
15: Ahora escuchábamos, ¿no?, a los vecinos de Llucmajor. Contrato muy necesario porque la situación es la que es. En las zonas más afectadas, montañas de basura, olores, cucarachas y ratas. Y en otras, la recogida es una lotería. Esto por parte de los vecinos. Esther, si te parece, vamos a escuchar qué le ha dicho la oposición a la alcaldesa Chisca Las Colas. Han sido muy duros. Le critican no consultar ni con ellos ni tampoco con los vecinos esta cuestión. Y dicen que este pleno de hoy se ha hecho entre semana, a primera hora, para que los vecinos no pudieran acudir. Jaume Oliver es el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
19: No han comptat en cap moment en la nostra participació, ni la nostra opinió, no només per part del grup de l'oposició, com he explicat abans, sinó només en cap associació veïnal. A curt plaç no, perquè a més no mos han contestat una cosa que jo cap de demanar, i crec que no mos sabrà contestar quina és l'espera d'implantació. Això és fonamental. La gent se pensa, o no m'agradaria que la gent se pensés que si avui s'aprova el s'endemà no tindrà FEMS. No és així.
15: Por su parte, el equipo de gobierno lo que ha dicho es que si el pleno se ha hecho a esa hora y este día era por petición de un grupo de la oposición. En Més per Llucmajor, Oriol Gómez reclama al ayuntamiento haber hecho más pedagogía.
20: Ara mateix el que creiem és que ha faltat pedagogia. Nosaltres som molt partidaris d'un servei de recollida porta a porta que probablement s'hagi d'ajustar, perquè és veritat que les urbanitzacions tenen una particularitat a nivell de quantitat de carrers i de distàncies a cobrir, que això per ventura dificulta un poquet aquesta recollida, però des de Més per Llucmajor són superpartidaris de que la recollida porta a porta sigui efectiva a tot el municipi de Llucmajor. Què passa? Que això necessita sí o sí un canvi d'hàbits en els ciutadans de Llucmajor, i això és el que trobam a faltar. No, tenim molt clar que el nou contracte ha de sortir, per això no l'hem bloquejat, és a dir, ens hem abstingut, perquè sí o sí tenim un problema al carrer, i ara mateix l'única forma de resoldre'l és amb un nou contracte que comenci a rodar.
15: Y escuchando todos estos sonidos, tenemos a la alcaldesa de Llucmajor, Chiscal Las Colas. Buen día.
21: Hola, muy buen día.
15: Hoy ha salido adelante esta adjudicación del nuevo contrato, pero claro, tiene un matiz. Eso no supone que hoy haya salido adelante esta adjudicación, no supone que la empresa vaya a empezar a trabajar ya. ¿Cuáles son los tiempos o los plazos que ustedes manejan?
21: Exacte, com ja han comentat altres vegades i també s'ha comentat avui, és el que s'ha fet ara en els plenaris, aprovar l'adjudicació d'aquest nou contracte. En aquest moment, ara, des de l'àrea de contratació, faran la documentació pertinent perquè se pugui publicar una vegada més i s'ha de publicar una altra vegada la plataforma. En estar publicats són 15 dies de publicació, i una vegada està publicat aquests 15 dies i que no hi ha cap recurs ni cap al·legació, han d'esperar 5 dies per poder signar el contracte. Això se'ls va explicar a les associacions de veïnats, que dilluns de matí varen fer una reunió amb totes les que varen poder assistir, se'ls va explicar aquests plaços. Per tant, estem xerrant que dins del mes d'octubre s'assignarà de manera definitiva el nou contracte amb la nova empresa Urbacer.
15: Si se firma este contrato en octubre, ese mismo octubre entendemos que ya empezaría a funcionar.
21: L'empresa comença a funcionar, l'empresa ja està cercant nous recursos materials i els personals els assumeix de FCC, vull dir, dins l'administració pública, una empresa ha de subrogar el personal que tenia, a més haurà de contratar nou personal, així tal com ho posa el contracte, i després hi haurà la fase d'implantació. A part del contracte de recollida de residus, tenim un altre contracte paral·lel, que és de control i seguiment del contracte i educació ambiental. Serà amb aquest altre contracte, igualment que se va fer quan se va iniciar el porta a porta Llucmajor Poble, que se farà l'educació i la pedagogia que sol·liciten cap en els veïnats. Vull dir, tindrem un contracte nou, tindrem una empresa i sabrem exactament com i de quina manera s'implantarà aquest nou calendari, a quina urbanització s'iniciarà aquest procés de llevar contenidors i començar es porta a porta, i per tant aquí serà quan se començarà a fer les reunions amb tots els veïnats, des de Serenal a totes les urbanitzacions.
15: Lo que pasa que, claro, de mientras los vecinos padecen esta situación, es decir, los vecinos y también la oposición dicen es necesario un nuevo contrato, pero claro, en el mientras tanto los vecinos tienen estas montañas de basura. Entendemos perfectamente que los plazos de la administración son los que son, pero ¿qué va a ocurrir en el mientras tanto?
21: Bueno, ara mateix ja tot aquest impàs de signatures, i que FCC encara és qui està en contracte i qui no està complint de cap manera de cap acord que hem arribat amb ells a diferents reunions, tenim ja a Urbacer, tot i no estar adjudicat com a nova empresa, que mos fa aquest suport en tot el que són el tema dels desbordaments. Urbacer treu un camió pop també amb personal a mà, l'Ajuntament també posa el seu camion i en tons d'hora baixa també feien feina per tal de que els desbordaments se puguin estar controlats. Des del mes de juliol és aquí on tenim problemes a Llucmajor Poble, en sò recuida de porta a porta. S'excusa, el que mos diu FCC, és que té grups sencers de feina, per tant, tres persones que de sa mateix grup que van amb el mateix camió que se donen de baixa o no se presenten al lloc de feina per X motius, i que per lo tant no poden substituir el mateix vespre a ningú, i aposta mos queden zones concretes a dies en el poble de no recuida.
15: Esther, també t'escucha la alcaldessa per si le quieres hacer alguna pregunta.
0: Sí, en primer lugar le quiero agradecer a Chiscal Las Colas, baldosa de Llucmajor, le agradezco que nos atienda nuevamente para abordar este asunto. Hemos escuchado, alcaldesa, usted también, a los residentes, a los vecinos que han acudido hoy al pleno, también a los grupos de la oposición, y se lo voy a preguntar a usted, ¿cómo está hoy Llucmajor?
21: En aquests moments tinc fotografies de fa gairebé minuts de que els desbordaments a diverses zones del municipi ja s'han llevat per part d'Urbacer. A Llumajor Poble també m'han indicat que hi ha un suport d'Urbacer fent la recollida de porta a porta de lo que ha quedat avui vespre, i lo que és la zona de Serenal sé que se n'anaven en els contenedors de primera línia, perquè normalment ja hi ha abocaments de, principalment de comerços, de cartó que s'acumula en aquella zona, i també s'anaven a llevar-ho això ara mateix. Per avui hora baixa encara no vos puc dir quin treball hi haurà, perquè sí que hi haurà reforç a la llarga de l'hora baixa d'avui.
0: ¿Qué tiene que decirle a los vecinos que vienen soportando esta situación desde hace tantos meses?
21: Jo demano disculpes en els veïnats, com he fet altres vegades a distints mitjans de comunicació. És una problemàtica que mos han vist abocats des de l'inici del contracte amb FCC, des de l'estiu mateix de l'any de contracte, principalment en l'estiu és quan hi havia més problemes. A Llumajor Poble fins gairebé aquest estiu de millor priva algun problema puntual, però no havia estat com ha estat aquest juliol i aquest agost. I en els temes de recuida de contenidors, és aquí on tenim el problema més greu, és la recuida de contenidors amb aquests contenidors bilaterals, que són un tipus de camió més complicats de trobar, i que en aquest moment no tenim cap empresa a les Illes Balears que ens puguin fer aquest servei. És una problemàtica important. Si també hem acudit a empreses de la península, a veure si per un casual poguessin tenir camions que poguessin venir cap aquí de llogar de manera directa per part de l'Ajuntament, i no ha estat factible ara mateix, però com us dic, disculpes, doncs a cara, sempre que algun mitjans he sortit a respondre, i aquí som per assumir les culpes.
0: Piden disculpes, habla de impotència i acusan de incumplimiento a la empresa, a l'anterior empresa adjudicataria. ¿Qué medidas se han tomado contra esta empresa, la que usted misma reconoce les ha abocado a esta situación?
21: Bueno, en el contracte que teníem, perquè és un contracte que ve des de 2015, s'han pogut fer les sancions i penalitzacions establertes en aquell contracte i en la normativa d'aquell moment. Són unes sancions irrisòries per una empresa d'aquesta envergadura, i ara mateix hi ha damunt la taula posar algun tipus de demanda, tenint present tot l'acumulat, sobretot el que ha estat aquests darrers mesos.
0: ¿Qué tipo de demanda van a poner?
21: Bueno, està en mans de l'àrea de Secretaria i Contratació, a veure cap a on poden partir, tenint present tota l'acumulació de documentació, ja no només per part del personal de l'Ajuntament, que diàriament és qui fa control arreu dels municipis, sinó també l'acumulació de denúncies per part de veïnats, principalment per l'aplicació de línia verda, que els veïnats poden fer aquesta denúncia, incloure una fotografia. Per tant, en les dues coses poder fer un còmput sense de tot el que no han fet, inclús posar damunt la taula és no pagar aquests darrers mesos.
0: La oposición ha facilitado que salga adelante esta nueva adjudicación, pero tilda el contrato de insuficiente, y de alguna manera hemos escuchado voces también de los vecinos acusando al ayuntamiento de estar hipotecando la recogida de residuos los próximos 8 años. ¿Usted puede garantizar que ese nuevo contrato va a permitir acabar con esta situación insostenible?
21: A veure, és el que jo espero. Me fa gràcia, bueno, és un poc d'hipocresia, no? Una cosa que ha tingut raó el que han comentat en el plenari és que aquest equip de govern ha tingut 6 baixes a l'equip de govern amb els canvis que han suposat. El regidor, senyor Sastre, va dimitir en el desembre del 24, en el gener del 25 entrava a dur directament l'àrea de manteniment urbà la senyora Pérez, i en el mes de febrer ja van reunir a l'oposició i posar damunt la taula l'esborrador que hi havia d'aquest plec. Que gairebé, també com han dit en el plenari, és exactament igual de com se va xerrar ja des d'aquell mes de febrer. on no només hi havia eren polítics, hi havia tota la part tècnica que els hi va explicar quins canvis i el que suposaven aquests canvis. També tota l'oposició ha tingut reunions privades amb el personal de la casa sense cap inconvenient, només faltaria, i han pogut dir la seva. En el mes de març d'enguany, per tant, després d'un any, van ser capaços de poder dur en tota la documentació que pertoca endavant aquest nou contracte, un contracte que està publicat a la plataforma de contratació, que són curioses les preguntes a vegades que han fet en el plenari des del dia d'avui, quan des del mes de març està publicat el pla tècnic i administratiu en tot el que implica, en tots els canvis que suposarà. Però, bueno, són l'oposició, han de fer la seva feina, mos han de fiscalitzar i podem estar d'acord o no amb els seus arguments, però estic convençuda que és un contracte positiu per al nostre municipi, que ens durà a complir normativa estatal i europea en matèria de reciclatge i sostenibilitat, i que els resultats se veuran a un futur pròxim.
0: ¿Cómo llega usted? Esto es una pregunta más personal, pero ¿cómo llega usted al final de este último tramo de legislatura y con este, bueno, y con este conflicto que sé que le ha dado muchos dolores de cabeza?
21: Bueno, per una part cansada, però per altra avui satisfeta, no? El plenari del dia d'avui, aquest ple extraordinari, a part d'aprovar l'adjudicació del contracte de la recollida de fems, també s'ha aprovat el contracte de neteja d'edificis municipals, que també inclou tots els centres d'educació, els sis CEIPs i les tres escoletes municipals. Tenim ja a punt de calendari els asfalts, principalment a la zona de Serenal, que anaven en el pressupost d'enguany i ja està adjudicat i està calendaritzat per començar a finals de setembre, principi d'octubre, evidentment, quan acaba la temporada. Estan a punt d'arribar els vehicles nous per brigada i policia, per tant, tot i les queixes i reivindicacions, estic satisfeta.
0: Xisca, les coles Botlesa de Llucmajor, moltíssimes gràcies. Tenemos 9 meses por delante para constatar que efectivamente este nuevo contrato funciona. Gràcies, Botlesa.
21: Gràcies a vosaltres.
0: I a la companyera Sònia Trujillo, hasta ahora.
15: Hasta ahora.
0: Llegamos a la 1.

0: El Larguero, con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.